els llums s'han apagat. Hem tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre, tot toca ser el centre d'atenció, has fixat